Beck an sin le loser agus inis pí a beag Wilco le pot kettle black.

0: electricidad. Radio Malifa.
1: Hola, què tal? Com esteu? Soc el Ferran Palau I esteu escoltant Electricitat a Ràdio Analifa 106.4 FM. Una abraçada. Fins ara.

Molt bona nit, Dublín, ni hau a balla a clia folsa, godi electricitat e radio na lifa, que des a xei ponca cajar FM. Smixa Jaume Vidanes, ha gustat u egestoc l'eclar especial de Ferran Palau. Benvinguts siguis a electricitat a radio na lifa al 106.4 de l'FM, aquí amb un servidor Jaume Vidanes, avui amb un especial dedicat a Ferran Palau, que ens ve a visitar aquí a Dublín, concretament al Portobello Community Hall, per celebrar la Diada de Catalunya. Bé, en comptes del dia 11, per això serà el dia 12, i és un quart de set, comença aquest event, que compta també amb Candela Escobar. Molt, molt recomanable aquest concert, i des d'aquí, des d'Electricitat, des d'on hem estat seguint la trajectòria d'en Ferran Palau, volíem dedicar-li un especial a tots els temes que, bé, ens ve de gust posar-vos d'aquesta trajectòria que començava amb la formació Anímic, un grup que comptava també amb Luis Samson, Núria Monés i Juanjo Montañés i també Miquel Plana, que començaven l'any 2003. I bé, com que es tracta d'un especial de Ferran Palau, en aquest cas només et posem una cançó dels Anímic, perquè ja ha costat escollir-ne una, però et posàvem una des del seu penúltim treball anomenat Aníbal, que sortia el 2013, i era aquest Rei Blanc, que ens avança bastant el so de molta música que farà després també Ferran Palau. I ens endinsem ara dintre l'àlbum de debut en solitari d'en Ferran, aquest artista d'Esparreguera. S'anomenava L'aigua del Rierol i contenia peces de folk precioses com aquest Rierol.

Abans escoltaves un dels altres temes inclosos dintre l'àlbum de debut de Ferran Palau que estem repassant la trajectòria aquí a Electricitat. Era Terra de Blat I l'àlbum es deia L'aigua del Rierol que es publicava l'any 2012 dintre del segell Amniotic Records. I just ara escoltaves El meu lament, un dels grans temes inclosos dintre Santa Ferida, el segon llarga durada que es publicava just el 2015 I que comptava amb col·laboració amb El Petit de Calaril. Un gran treball que incluïa altres temes, també com, per exemple, aquest...

Aquí tenies aquest tema anomenat Flor Espinada, inclòs dintre el tercer llarga durada de Ferran Palau, anomenat Blanc, ja dintre el segell Hidden Track Records, canviava de Halley Records, aquest segell que abans s'anomenava Bicor, si no m'equivoco, i just abans escoltaves un dels altres temes, inclosos dintre Santa Ferida, que era Clavell. I continuem amb Blanc, un treball que bé representa una mica un gir estilístic en el so de Ferran Palau i que continua sent una col·laboració també, compta amb l'ajuda del Petit de Caleri, aquest artista o aquesta formació, de fet, de Guissona. I doncs et posem un dels altres temes, segurament un dels més coneguts de l'artista, anomenat Serà un abisme.

Continuàvem amb més temes inclosos dintre el tercer llarga durada de Ferran Palau, publicat l'any 2018, i escoltaves per una banda Cavall Blanc i després aquest res, en aquí per això amb una remescla a càrrec de Guillemino. I saltem cap al quart llarga durada, just un any després, super rapidíssim, i ja com catalogant-se a dintre el que formaria ser o passaria a ser una mica com un corrent a Catalunya de pop metafísic, on s'hi engloben altres artistes, doncs Ferran Palau ens arribava amb aquest gran, gran tema anomenat Univers, inclòs dintre aquest quart llarga durada amb nom de Kevin.

Continuaven doncs amb dos temes més inclosos dintre l'àlbum Kevin, aquest àlbum de pop metafísic de Ferran Palau. Estem repassant la trajectòria d'aquest artista que ens ve a visitar aquí a Dublín, al Portobello Community Hall, el dissabte 12 de setembre. I volíem aprofitar doncs, per fer un repàs doncs, a aquesta discografia bé, immaculada i que també contenia un senzill que et volem posar ara, però... Els temes que et posàvem de Kevin eren, per una banda, estrany i, per l'altra, aquest fantàstic Flora que utilitza molt i molt bé els silencis com un cop d'efecte aquí. I el senzill aquest al que ens referíem era un set polzades anomenat Cel clar, que es publicava l'any 2020. Si recordo bé, això era enmig de la pandèmia. I és aquest Cel clar, és Ferran Palau a Electricitat.

0: Radioúna lifa Ke a sé punka ka
1: Dista ke arribat kan no faig més que d'una vol

cuántas cosas cambiarían ens hauríem estimat i no te'n recordaries te sauries en un parc deixaries passar els dies i

Un artista ben prolífic, Ferran Palau, ens entregava una nou llarga durada el 2020, un any després de Kevin, li donava de nom Park, i era un treball impressionant que contenia temes com els que escoltaves aquell reflexe, després Park, i just, el que just escoltaves era Lluny. Un dels temes favorits d'aquí, un servidor, és un dels que s'inclou també dintre aquest gran llarga durada uns sons molt electrònics i que recorden una mica les pel·lícules de terror dels anys 80, els quals també feien referència als videoclips que acompanyaven varis d'aquests temes. Aquí tens Ferran Palau i aquest Més enllà.